0: i ho torna a fer, ho torna a aconseguir el número als 40. Aquí la Taylor Swift amb el seu Open Light, una de les històries fantàstiques de l'últim treball fins al moment de la Taylor Swift, que ja sabeu que en qualsevol moment, qualsevol hora, pot publicar un disc nou. De moment, així comença avui, aquest diumenge, amb aquest Open Light, amb un videoclip de, realment també molt fantàstic. Així, us saludem avui.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Amb la reina de la llista, comencem el show aquí, als 40, en aquest diumenge. A més, després de també el gran musical amb el Toni Aguilar, com sempre, cada diumenge de 9 a 10, una hora per disfrutar i també celebrar la música, també el 60 aniversari dels 40. Aquesta hora, camí de quedar-nos amb els Tame Impala, juntament amb la veu de Jenny. Això s'anomena Dràcula. Quan escolteu la tornada ja veureu que és un dels hits del moment. Així és com us saludem avui diumenge.

0: amb això que es diu Tutturum, una de les bones de Siderland que ho ha rebentat moltíssim en aquest diumenge. Esmorzant al teu costat, potser bona hora, eh? Ja us sabeu que hi ha dies que val la pena d'aixecar-se tard i, per exemple, per quedar-nos ara...
1: Els 40, tots els
0: amb una bona perla. Ara sí, canta Rosalía.

Ella només li falta que li donguin la clau de la ciutat, eh? Aquí està Olivia Rodrigo, molt estimada a Catalunya i a Barcelona en concret. Això s'anomena Drop Dead, l'última. I ara sona aquest piano i ens posem una mica romàntics. Sempre va bé recuperar cançons d'aquelles que es converteixen en himnes. Això es diu When I Was Your Man, és el Bruno Mars.

Per al Sommer arribarem en un moment a les 11 en punt del matí, en aquest diumenge de cap de setmana. Gràcies a tots per connectar amb la ràdio, eh? Això s'anomena Bad to Friends. En un moment arribarem a les 11. Com sempre, aquí preparats, per exemple, amb històries potents que ens portaran a ballar una mica de batxata, també a enamorar-nos i a trobar un

0: sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
1: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
0: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9.

La bachata que es mou al ritme de Romeo Santos i Pink Royce. Són els dos grans referents d'aquest gènere que l'han transformat i l'han donat un aire contemporani perquè funcioni a tot arreu. A més, aquests dos estaran en concert al RCD Stadium.

algú et digui això deu ser una meravella, eh? Tu seràs la meva relíquia. Venia a dir aquí la Rosalia. És a dir, que tu ets un dels grans tresors de la nostra vida. Així és com sona la música en aquest diumenge, amb una de les meravelles que trobes al seu treball Lux, la Rosalia, que en 4 dies començarà la seva gira per Estats Units i Llatinoamèrica. De fet, una de les primeres parades serà a Miami.

és un artista increïble. Taylor Swift torna a liderar la llista dels 40. Torna a fer història amb aquest single que es diu Open Light. Una meravella pop que trobaves a l'últim disc de l'artista. Així comença el migdia. Què tal, com estàs? Som els 40, tots els èxits.

aquesta hora del migdia, un artista que diu divendres va estar en concert a Barcelona, a casa, és el De Paul. Torna amb aires de pop rock en això que es diu En unos años. És una de les novetats.

és un tio increïble. Mira, jo que l'he saludat diverses vegades aquí a la ràdio, sempre que ve, superamable. A més, és un d'aquells que val la pena descobrir cançons, com per exemple aquesta. Això sí, inigualable. Un altre dels grans de la indústria. De mica en mica es va fent el seu camí a la indústria del pop de Catalunya, el Max Navarro, que ja ho sabeu que va sorgir del programa d'OT, però que de mica en mica ell solet s'ha anat construint la seva carrera, creient en el seu projecte. Això es diu Inigualable, una altra de les cançons destacades a aquesta hora del migdia dels 40.

0: Sempre.
1: Uau, és que és increïble. Madonna està en plena forma aquí amb Sabrina Carpenter. Es converteix en una de les novetats de la setmana amb això que es diu Bring Your Love. És forta, aquesta cançó. És molt forta, eh? I a Madonna, tants anys a la indústria, i sembla que està en un nivell també superior.

0: Així sona la nova era de Manuel Turizón. Aquest por un pendejo no sé llora que ja està número 1 a la teva ràdio. Ens acompanya cada dia aquí als 40, apostant fort per aquesta nova era tan primaveral i estiuenca que ens agrada. Escolteu, demà hi tornem. Demà, com sempre, al matí us espero a partir de les 11 en punt del matí.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Adrià Soler, disfruteu del diumenge, que vagi bé, adeu.

nostre número 2 de la setmana, la cançó de Romeo Santos i Prince Royce, amb el Dardos, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical del diumenge. Avui és 17 de maig de 2026, abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 3 amb Mike Towers, amb Pink, Juan Magán i Omar Montes, també Dua Lipa, o, per exemple, la més nova que es diu Dràcula i que en res són aquí com a la número 10 de la setmana, pujant de 5 des de la 15. Què tal, com estàs? Bon diumenge!

0: Dues del migdia al ritme d'aquesta cançó que es diu What About Us de Pink, però també la que tinc aquí a continuació de Juan Magán i Omar Montes. Aquesta la coneixes i la vas descobrir també dins el nostre festival Els 40 Primavera Pop fa uns dies a Badalona. Es diu Ayer la vi, Omar Montes i Juan Magán. Som-hi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

aquestes últimes setmanes és notícia Lídia Rodrigo perquè té nou impacte, que és això que es diu Drop D, des la número 17 de la setmana aquí, des dels 40, des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també als de casa. Ara, Carly Rae Jepsen. Hola.

0: però si pot ser el segundo intento seria perfecte. Estic fent el dinar amb la meva mare i el meu pare i ens estem escoltant als 40 a Lleida. Moltíssimes gràcies, Adrià. T'escoltem fins que acabis. Doncs mira, gràcies a la gent de Lleida que està mateix connectat i connectat des de la ràdio musical número 1 tot el territori amb això que es diu segundo intento, que ens ho demanes des de la teva localització d'Aitana, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical.
1: Els 40, Adrià.

0: Jonathan no marxaria, perquè en res arriba. Per exemple, Alex Warren, Tini, Didi Guetta o Morat i Juanes, juntament amb el nostre actual número 1 de la setmana.
1: Barcelona, 93.9.

0: des de les xarxes socials i votes des del 40 al 1. Des d'ahir, a les dues del migdia, és el nostre number one indiscutible de la llista de referència. Abraçades a l'Adrià Ortega des d'ara fins al punt de les 3, en aquest diumenge 17 de maig, amb rimes d'Olivia Dean, també de Morat i Juanes, de Viqueta, Tini, o el més nou de l'Ice Warren, que et poso ja aquí, des dels 40, un tema que es diu Fever Dream, i que és la 24 de la setmana, pujant-ne dues, des de la 26, aquests últims 7 dies. Hola!
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.

que és tot el que toca, arriba al capdamunt de les llistes i aquesta va camí. Relíquia. Aquesta és la cançó de Rosalía, és la 22 de la setmana aquí, des dels 40, des de la ràdio musical, que vam ser l'emissora oficial del Lux Tour de Rosalía ja fa unes quantes setmanes quan va aterrar a Catalunya al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Déu-n'hi-do quina lletra d'aquesta cançó de la nostra estimada Anna Mena amb el seu Làrgate, protagonista de mateix dins la nostra fórmula musical del diumenge, on siguis un baixista a Catalunya, si estàs al cotxe, a casa, a la feina, al gym, molts de vosaltres també connectades i connectats des de casa al sofà en aquest diumenge especial, o mentre dina, també és possible, així que et dic hola, et dic benvinguda i benvingut a bord, a rima d'aquesta cançó i també de Kiara.

0: Sí, està guapo.
1: Tant si ets de Stories o de Reels
2: o només dels que t'afaneixen,
1: segueix-nos a Instagram als 40.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Rosé, and this is...
1: Els 40. Tots els èxits.

0: Pizarro.
1: Aquesta és la cançó del nostre estimat Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora, és ni més ni menys que la número 4 actual de Del 40 a l'1. Poso el punt i final en aquesta estoneta junts en aquest migdia, des de la 1 i fins a les 3, Adrià Ortega. Et deixo amb Natasha Bedingfield. Bon diumenge, que vagi bé.

0: compartir el matí amb l'Adrià Soler, al migdia amb l'Adrià Ortega. Ara m'hi poso jo fins a les 6, fins Can 40 amb el Sergi Sánchez. Jo sóc l'Uri Mora i et proposo escoltar doncs, molts èxits, com sempre aquí a la Ràdio Música Líder, amb el Romeo Santos i Prince Royce, en què hauríem des de la segona posició de la llista amb el seu Dardos. I ara arriba un que, mira, justament fa un parell de dies, el divendres, va començar la seva gira en solitari i ho va fer a casa seva, a Catalunya, a Barcelona.
1: El so més nou. Als 40.
0: Un concert que li va servir per presentar el seu disc de debut. Et parlo del De Paul, i aquesta és una de les cançons que hi trobes dins aquest àlbum i que, a més, ahir va entrar a la llista dels 40. En unos años.

0: I aquesta és una cançó que mai falta als 40 on tour. El No se ve de l'Emília, i si avui ho vols comprovar, ens veiem a partir de les 6 de la tarda, si vols, a Sant Boi, amb la Laia Partida, amb l'Adrià Ortega, i tots els èxits dels 40. Els 40 on tour, aquesta nit, fa parada, com t'he dit, a Sant Boi. I més informació també al nostre Instagram, que és @els40. Mentrestant, aquí, en aquesta tarda, en aquest diumenge, arriben uns que estan celebrant 40 anys de trajectòria.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I que, a més, aquesta setmana publiquen documental explicant aquests anys. El Sopa de Cabra.
2: Tots

0: professor.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: I què me'n dius d'aquesta col·laboració tan i tan top? Present, passat i futur de les divas del pop, Madonna i Sabrina Carpenter, amb aquest Break You Love, que a més, des d'ahir també és candidata a entrar a la llista dels 40, i que és un tema que està arrasant a tot el món. Per tant, aquí la tens, a la ràdio musical líder. Com també el que ha publicat nou disc fa un parell de dies, és el Maluma.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Això sí, ara el que fem és anar una mica enrere en el temps per recuperar un dels seus grandíssims èxits, el seu Borro Casset. I és que el colombià està de tornada, tant de bo amb nova gira que passi per casa nostra.
2: Sabemos lo tuyo.

0: Seran uns dels que l'aliaran a la mitja part de la final del Mundial. No, no, no seran sols, perquè també els BTS comptaran amb la Shakira i molts més per fer un show que estarà a l'alçada, òbviament, de la mitja part de la Super Bowl. Amb aquest swim seguim endavant. I en res per aquí, la Miley Cyrus, Bizarrap amb el Daddy Yankee o la Katy Perry.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
2: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Barcelona, 93.9. El web dels 40 en català, els40.cat.

0: Camí de les 4 de la tarda, 9 minutets, i arribarem amb el Bizarrap i amb el Daddy Yankee, que estem comptant les hores perquè el Bizarrap publiqui nova sessió, que hi ha una pendent de fa temps, que és la número 42, i que a més compartirà amb el My Towers. Aquesta pot ser històrica. Però qui arriba abans d'aquí als 40 és la número 1 de la llista dels 40, un artista que ha tornat en aquesta primera posició amb una de les cançons del seu últim àlbum. Però abans, què et sembla una mica de Katy Perry per aquí?
1: Els 40... Uri Mora.
0: Amb una cançó que mai va arribar a ser número 1 de la llista. Es va quedar a la segona posició.

0: I aquí la tens, la nova número 1 de la llista dels 40 aquesta setmana, la Taylor Swift, òbviament, amb el seu últim àlbum, i aquest Opalite, que també serveix per obrir nova hora. Estem de diumenge, estàs a la ràdio musical líder i estàs amb tots els èxits.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, com t'he dit, on començarà Can 40, però també podràs venir a veure'ns en directe amb els 40 on tour, perquè estem a Sant Boi de Llobregat, amb la Laia Partida, amb la Diria Ortega i, òbviament, també les cançons que sempre et fan ballar aquí als 40. De moment, en aquesta nova hora que et preparo és el Summer, la Rihanna amb Miki Eko, o també Tame Impala amb Jenny, amb aquesta que segueix pujant i pujant i pujant i està dins del top 10 de la llista dels 40, el seu Dracula.

0: Days, Stay, queda't. Rihanna i Mickey Echo recuperant aquest èxit, que sí que és cert que no arriba a ser mai número 1 de la llista dels 40. Es va quedar, això sí, dins del podi, a la tercera posició, però no va acabar de fer l'última empenta final. Dos minuts ara que passen d'un quart de cinc. Ara uns que, si vas venir ahir als 40 Pop Nou Barris, els vas poder veure en directe, en concert, perquè van estar fent les seves cançons i també, òbviament, aquesta que és de la que més ho està patant ara mateix.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Són els Sutherland, que ara només volen estar amb tu. Jo també.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

I mira, fa just una setmana estava a punt de donar molta força, molts ànims i molta sort també als futbolistes blaugranes, perquè amb el seu logotip a la samarreta van emportar-se no només el clàssic, sinó també de forma oficial es van proclamar campions de Lliga al Futbol Club Barcelona. El drop-dit de l'Olivia Rodrigo passant per aquí des de la 17a posició de la llista. I ara baixem.

perquè hi ha una persona que amb una guitarra, amb la seva veu, amb uns tocs així tranquils i acústics, et pot fer sentir moltíssim. Aquesta cançó té uns quants anys, però mai em canso d'escoltar-la. Passenger, amb aquest Let Her Go als 40. Well,

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Yeah.

0: fent sortir el sol amb l'Enol i les luciérnagas del Músic Astúria, que a més també va estar amb nosaltres als 40 Primavera Pop del passat 12 d'abril. I en res que arriba també per aquí és el Manuel Turizo, Lady Gaga o la Lola Young. Tu, de moment, no et moguis, que ja t'acudeixi.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
2: Ana Mena, Bombay, Nicki Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
3: Volem portar la Champions des d'Oslo.
4: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
5: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
6: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
8: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: 따로
1: anem camí de les 5 de la tarda, estem a 6 minutets i una cosa que ens recorda sempre el Manuel Turizo i que hem de clavar-nos ben dins és que por un pendejo, ni una pendeja, òbviament, no se llora. Això ha de ser així. I si has de plorar, que sigui sempre de felicitat. Aquí sempre els 40 donant-te bons consells que espero que serveixin d'alguna cosa. I en res, qui arriba per aquí és el Romeo Santos en Prince Royce, que ens parlen també del desamor, o l'Àlex Borrell, entre d'altres.
2: Els 40... Els 40... Uri Mora.
1: Però abans una cançó d'aquestes que et fa acabar ben amunt aquesta hora, com és la Lady Gaga, amb el seu Born This Way. T'he de reconèixer que és de les meves preferides de l'artista que el passat mes d'octubre va estar fent 3 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. Mama.

0: reis i prínceps de la bachata que han consolidat aquest estil i que l'han portat al màxim exponent. El Romeo Santos amb Prince Royce des de la segona posició de la llista, amb aquest Dardos, en què també, com t'he dit, ens porten tots els èxits que ens esperen en aquesta nova hora, la darrera que estarem plegats, i a partir de les 6, Can 40 amb el Sergi Sánchez i tota l'actualitat musical catalana.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora i en aquesta nova hora passarà l'anament amb la Belinda, la Taylor Swift o ara l'Alex Warren, que trobes des de la 24a posició aquest Fever Dream que està arrasant.

0: I així passem la tarda. Jo contigo, tu conmigo i tots amb els èxits dels 40, com per exemple aquesta dels Morat amb l'Álvaro Soler. I és que mai saps on pots trobar la teva persona ideal, aquella persona que compartiràs molts anys, molt temps, tant de bo tota la vida, i és que podria ser perfectament en un concert. I d'això parla la història que ens explica el Joan Dausà en el seu últim àlbum Immortals. Es diu Per una cançó, i és el que va passar entre dos fans en un concert seu al Palau Sant Jordi.
1: Els 40. Uri Mora.

Una gira que està arrasant i que també està, doncs, creant noves tendències de coses a fer en un concert, com per exemple el seu confessionari, que també ha patat moltíssim la Rosalía i que aquí a Catalunya va portar, entre d'altres, a la Batllal o al guitarrica de la Fuente. Amb la Relíquia seguim endavant. Es preparo l'Álvaro de Luna amb el seu Dime Dónde Estás, també l'Emilia amb la Tini, quan eren amigues. Moments, aquesta, Take Me to Church, la recordes?

pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40 sempre

0: La brutal combinació, la brutal sessió entre el Bizarrap i el Daddy Yankee, la número 066, que se sonarà segur. Doncs mira, d'aquí res, 8 minutets, que comencem a les 6 de la tarda, els 41 Tour des de Sant Boi de Llobregat, amb la Laia Partida, amb la Dina Ortega, i tots els èxits d'aquesta casa dels 40. Si no, també, òbviament, a les 6 de la tarda tens aquí, a Can 40, amb el Sergi Sánchez i tota l'actualitat musical catalana. Tu esculls, però queda't per aquí, va.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Que el que volem és que et sentis com si fossis al paradís. Amb els Coldplay, jo m'acomiado de vosaltres. Sempre és un plaer estar acompanyats en aquest diumenge, per exemple, en aquest ja 17è dia del mes de maig. Jo no sé què passa, que ja estem pràcticament a tocar de l'estiu, perquè fa un parell de dies ja estava menjant canelons. Ha passat molt ràpid, però vaja. Qualsevol cosa, ens escoltem a través de 3W.cat, també al nostre Instagram, que és @40, o també, si vols, @uri_mora. Visca la música, visca vosaltres i visca la ràdio. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance. Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
1: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
3: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
4: Barcelona, 93.9.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
7: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

és la millor gent del planeta. I d'entre tota aquesta bona gent, un, sense cap mena de dubtes, és el Bruno, és el Mamaduixa, que juntament amb la Maria Jaume, ara sí que ja ho podem dir ben alt i de manera oficial, començaran el cicle de concerts del Clotilde Fest amb els 40 el pròxim 18 de juny als jardins del Palau Robert de Barcelona. Ben aviat et direm com aconseguir les invitacions totalment gratuïtes.

0: Jaume, que mira, ja la tenim per aquí, llesta amb els teus besos. Això és Can 40. Benvingut, benvinguda.
1: Tots els èxits en català a Can 40, amb Sergi Sánchez. Baby,

0: Aquesta és la més nova. Té aquesta part emotiva al final que ens porta cançons, fins i tot, no sé, com d'Avicii, amb aquests vents. És la més nova de Saxeni, aquí a Can 40. Es diu Els ulls que et mirin.
1: Tot depèn dels ulls que et mirin.
0: I avui a Can 40 hi ha dues estrenes molt top. Una d'elles, la nova dels Catarres, que et posaré d'aquí una estoneta. Però abans, una altra de les novetats, que crec que és un moment molt especial perquè és la primera vegada que sona la seva veu a la ràdio, la primera vegada que et presento una de les artistes que hem pogut veure setmana sí i setmana també a la tele, a Eufòria, a 3CAT. Per cert, que encara no t'he dit qui és, però la veuràs a ella i la resta de companyes i companys d'Eufòria el 31 de maig al Palau Sant Jordi de Barcelona i encara queden algunes entrades. Afanya't, perquè estic segur que com cada any volaran. Però tornem a la protagonista d'avui a Can 40. T'he dit que va ser finalista, arriba des de la Garrotxa i potser una de les revelacions del pop de casa nostra en un futur. Qui sap? A partir d'ara és quan comença la seva carrera i és el moment per escoltar per primera vegada aquí a Can 40. Als 40, la Tura Sala, això és nou, és On aniràs.
2: Els números 1 del pop en català a Can 40.

0: cada cop m'agrada més la cançó i, de fet, tot el disc dels Serrasolses, del Ginestar. Aquí tenies Perdre el cap, és del seu últim àlbum Gira tot igual però diferent, que ara fa doncs, unes setmanes van parlar amb ells perquè van ser protagonistes aquí a Can 40, van venir a xerrar una estoneta. El Pau i la Júlia pots recuperar l'entrevista als 40.cat. Però avui, mira, parlant d'entrevistes, avui parlarem amb una banda que descobrim aquí a Can 40. Ells són el Sodi.
1: Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Què és el primer que us passa pel cap quan veieu la feina de tant de temps? No sé si mesos, perquè fa un moment m'heu dit que en 3 setmanes vau enllestir el disc.
3: Sí, vam fer un treball de camp previ a fer tot el tema de la gravació i després sí que a l'estudi sí que vam estar com 3 setmanes acabant tot enllestir, mesclant i tot. I no sé, la feina feta que sortia ara, de sobte pensaves que faria com molta il·lusió, però ja arriba un moment que és com amb tota la fanyada que ha suposat, és com seguir treballant i anar fent.
2: És un disc amb 11 cançons. No sé si va ser complicat trobar aquestes 11 cançons finals.
4: Teníem ganes de treure un primer disc perquè creiem que era la millor manera de presentar-nos de forma oficial i dir, oi, és això, i venim aquí a fer rock en català. I teníem molts temes, volíem intentar acabar d'encaixar-los tots plegats, alguns no van acabar entrant, alguns van sortir durant el procés i van entrar després, sí. Però al final vam decidir que eren com els 11 que ens definien millor i que també ens encaraven millor cap a la direcció que estem prenent i la que ens sentim tan còmodes, la veritat.
2: I en algun moment durant la producció, doncs, vau pensar, potser amb alguna cançó, no hauria de ser així, hauríem d'anar canviant aquesta cançó.
3: Sí, ara et pillen moltes ratllades, perquè a més amb aquest disc teníem molt clar que volíem definir-nos com a grup, no? Que no hi haguessin cançons que sortissin d'un cert marge del que creiem que era el que com ens havíem de presentar, no? Llavors, doncs, sí que ens agafava una mica aquesta ratllada de dir, ostres, i aquesta cançó encaixa dintre d'aquest marc o no? O està sortint...
4: Ho estem fent bé, és el clar. Camí aquest, no? Però bueno, al final crec que hem acabat trobant 11 cançons que ens defineixen a la perfecció, sense ser totes iguals, al final.
3: Sí.
2: I de totes aquestes, quina va ser la més complicada? La que us va costar més o la que us va portar més temps de produir o de fer canvis i tal? I que aquesta no es va, mira, se'ns va encallar.
3: Abans comentàvem dijous, no?
2: Dijous, sí.
3: Ens va agafar una mica així com la ratllada, sí. Perquè ja era una cançó que ja havíem produït en l'estudi. Clar, el fet de tornar-la a gravar pel disco ens va fer com plantejar-nos com moltes coses i generava molts dubtes de com havia de portar-se, si l'havíem de fer més pensada per la ràdio, clar. Si no...
2: Sí que és veritat que, per qui no us conegui, heu recuperat un estil que segurament ara mateix no es portava tant, pop rock, no? Tirant més de guitarres, més d'aquestes guitarres elèctriques, que sí que és veritat que durant un temps han quedat com allò que estaven com més desaparegudes per altres tipus de sonoritats. Creieu que aquest so s'ha recuperat entre la gent jove ara?
4: Creiem que al final el so de guitarra sempre hi ha estat. D'alguna forma sí que és cert que últimament s'està notant, doncs, potser que està rebent més interès o que està generant més expectació, que hi ha més gent pendent del que fan les guitarres, les bateries, els baixos i tot plegat. Però sí que creiem que últimament, doncs, hi està havent una mica de... Més aviat que se li està donant atenció i que s'està generant una escena bastant xula que pot ser que acabi derivant en una recuperació plena del rock en català. A nosaltres ens encantaria, la veritat.
1: A Can 40, només èxits en català.

0: Els camins de sopa, que semblen eterns, com a mínim la seva música segur que ho és i ho serà, i podem girar les cançons com un mitjó que segueixen sonant molt bé, perquè la base ja era molt i molt potent. Aquesta era la nova versió dance del seu clàssic, ara batejada com a Camins, Somnis i Promeses, amb la Su i el Món DJ. I si necessites més energia, doncs mira, ens connectem a la xarxa dels Doctor Prats.
1: Urban Pop Dance, tots els èxits en català, a Can 40, amb Sergi Sánchez.

Fúmiga i ara el Miqui Núñez, dos superèxits que ens flipen. I qui sap si la setmana vinent o la següent podrien ser la cançó de la setmana dels 40, que ho aconsegueixen ara mateix i primera vegada que passa una cançó nova que entra directament al Supercat dels 40, el nostre número 1 en català de la ràdio dels èxits. És una que t'he anunciat fa una estona que et posaria, però hem hagut d'esperar fins al final perquè te la punxi aquí a Can 40. Es tracta del més nou dels Catarres, la banda que enamora Catalunya a cada directe, amb cada cançó, amb cada disc. Fan un pas més enllà amb aquesta nova producció que segur, seguríssim, l'escoltaràs molt durant tot aquest estiu del 2026. De moment, entrant amb tota la força al Supercat de la setmana dels 40, diumenge sense drama. Ells són els nostres

0: vindran.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
2: Barcelona, 93.9.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
5: Els millors concursos.
4: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.
6: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: respira, respira.
1: No et perdis Anda Ya, amb Dani Moreno, el Gallo, i Cristina Boscà, de 6 a 10 del matí. Tots els èxits, els 40.

Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40. Perfecto, fuimos inertes.